0: disfrutar. Radio Horda. Radio Horda. Sense.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Hola a tots els que estàs escuchant Radio Artà. Soy Ani Gartiburi y os mando un petón molt gran, un beso enorme y nada, que os vaya todo muy bien.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Esta es una canción que se llama El blues del autobús.

0: Ràdio Horta 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Per optar, té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jartanencs. A Artan Joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport artanenc. Som en Pep Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artà vos oferim Artà en Joc.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Brown is dead.
1: Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: gràcies.
1: Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà, des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

0: A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.
1: En un bar.

什么不是你看？

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Ant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Ant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Ant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ya, ¿cuál es el tío?

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

T'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal. Nigèria, Camerún, Guinea Equatorial, Gabon...

que ens emmalama dels ulls. Sempre buscant el mateix por d'asil. Pobre de tu, si els ulls del teu amor mai n'has vist el somriure d'una puta. Infortunat, si en començar el mal temps, els ulls del teu amor no veus venir amb un petit fanal aquest fagús que creu el temporal.

lumes per tu, només per tu, només per tu, només per tu, només per tu, només per tu, per tu, només per tu, només per tu.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.
1: Yeah.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al

comerç local. Fa impoble, fa impossible el comerç local. Regala-te.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: TV3 Ràdio. Informatiu Matí. Amb Maria Antònia Suau.
1: Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dimarts, dia 11 d'agost, una jornada que començam amb la mirada posada a Colòmbia després del terratrèmol, de la tragèdia que ha sacsejat l'oest del país. El balanç de víctimes mortals ascendeix a 132 i de moment hi ha 570 ferits, tot mentre continua la recerca de supervivents, ara que torna-se de nit a la zona afectada. Allà on les conseqüències han estat més devastadores és a la ciutat de Pereira i a Cali. Allà precisament hi era, en el moment del terratrèmol, el colombià resident a Mallorca, Norbey Andrade, amb qui han parlat en directe a la primera hora d'aquest informatiu matí.
2: Bueno, ya el susto ha pasado. Fueron tres minutos que no se los deseo a nadie.
1: Tot d'una, ho ampliam i parlam amb altres membres de la comunitat colombiana a les Balears abans, però repassam els titulars del dia. I avui estan pendents del brot de xarampió detectat a Mallorca per la Conselleria de Salut i del qual s'han confirmat 6 casos.
3: Cap d'ells ha estat hospitalitzat, tot i que s'esperen més contagis i la majoria dels afectats no estaven vacunats. El pacient zero va ser un turista menor que va anar a les urgències de l'Hospital de Son Espases dia 19 de juliol.
1: I a un dia de l'eclipsi solar, vos explica'm que les forces de seguretat desplegaran un dispositiu sense precedents a les Balears.
3: La Guàrdia Civil activarà totes les seves unitats disponibles a Mallorca i la Policia Nacional reforça els serveis de seguretat ciutadana i el control a ports i aeroports. De l'eclipsi en parlarem a les 8:30 amb Amado Carbonell, president de la Fundació de l'Institut d'Astronomia i Astronàutica de Mallorca.
1: I la festa del Muc de Sineu acaba amb un ferit. Matías Gámez, qui donava vida al dimoni rosa, va ser traslladat a l'Hospital d'Inca amb un traumatisme lumbar.
3: L'home va caure d'una alçada d'uns 2 metres en un establiment de la plaça d'Esfossà. Malgrat l'ensurt, milers de persones van poder gaudir de la festa, que va acabar a les 9 de la nit.
1: I a Palmes, veïnats de Pere Garau reclamen reforços en l'estructura elèctrica després de les successives aturades del barri.
3: Endesa, per la seva banda, explica que s'han produït diverses avaries de cables subterrànics. A l'informatiu matí han parlat amb el degà del Col·legi d'Enginyers Industrials, Mateu Oliver, qui relaciona els talls puntuals en el subministrament elèctric a alguns barris i pobles de les Balears amb l'ús de l'aire acondicionats amb la calor.
4: Hi ha una sobreexplotació i el cable no pot admetre més intensitat de la que ha definida per seguretat, per tant, pues, salten les proteccions.
1: Una calor que continuarà els pròxims dies instal·lada a les Balears. Margalida Ribas, bon dia.
5: Bon dia. Així es continua dominant la temperatura elevada i també la sensació de basca. Aquesta matinada les mínimes han tornat a ser altes i, de fet, han pujat entre 1 i 3 graus a diversos observatoris de Mallorca. Destaquen registres com els 29 graus al cas del port de Sóller i els 28 a Banyalbufar, al port de Palma, Cap de Pere i Porto Colom. En el cas de les màximes, també continuaran amb valors elevats, però avui sense avisos taronges. Aquests es mouran entre els 34 i els 38 graus. Els avisos grocs sí que s'activaran arreu de les Índies, Manco, al llevant de Mallorca, on el vent de llevant i també de xaloc frenarà la temperatura i mantindrà la humitat. En general, bufarà fluix i la situació marítima serà més tranquil·la amb domini de marejol. Finalment, pel que fa al cel, s'esperen intervals de núvols mitjans i alts amb la possibilitat de registrar qualque precipitació dèbil durant el matí a la meitat nord de Mallorca. Posteriorment, els núvols es retiraran i el capvespre dominarà el sol. Hores d'ara, la temperatura és de 26 graus a Ciutadella, 29 al Port de Palma, 24 a Calvià i 25 a l'estació d'Eivissa.
1: I els esports, al Reial Mallorca torna avui a la feina Sant Bibiloni per preparar l'estrena de Lliga de dissabte contra el...
6: Obro la porta d'un món que per mi és nou. Miro per la finestra

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis. Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: radyoda. Sensel Bulldog.
1: Canlı kol. İtu.

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

0: I hem arribat a les 9, repassant les qüestions més destacades d'aquest matí de dimarts. Ascendeix a 132 el balanç de víctimes mortals pel terratrèmol que va sacsejar ahir l'oest de Colòmbia. També s'han comptabilitzat 570 ferits.
1: Milers d'habitatges han col·lapsat i diversos hospitals han quedat desbordats per l'emergència. Els punts més afectats són Pereira i Cali, en aquesta darrera ciutat. Segons ha explicat el president colombià, Abelardo de la Espriella, hi ha gairebé 200 persones desaparegudes en aquesta ciutat.
2: Desde el principio de este día y desde que ocurrió la tragedia, he estado hablando con la señora gobernadora y el señor alcalde y ellos nos solicitaron rescatistas. Ya tenemos en la ciudad de Cali 228 rescatistas y los caninos que nos van a ayudar en esa búsqueda de los desaparecidos.
1: També ha promès l'arribada de prop de 1.000 agents de l'autoritat per garantir la seguretat pública a Cali, on ja s'han produït alguns saquejos.
0: A l'informatiu matí hem parlat amb Juan Pablo Blanco, colombià resident a Mallorca i director del diari Baleares Sin Fronteras. Diu que la comunitat colombiana ja frisa d'enviar ajuda al seu país.
3: Esperemos que sea así porque pues ya hay gente que está llamando al periódico, nos está tocando la puerta a ver qué iniciativas se van a tomar, pero también obviamente no se trata de ayudar por ayudar, sino que priorizar por las necesidades, ¿no?
0: I a poc més de 24 hores per l'eclipsi total de sol, serà demà a partir de les 7:30 del vespre. Les recomanacions segueixen essent les mateixes. Planificació del lloc des d'on es veurà, evitar desplaçaments innecessaris i dur les ulleres especials en tot moment. Les ha reiterat fa uns minuts a l'informatiu matí el president de la Fundació de l'Institut d'Astronomia i Aeronàutica de Mallorca.
1: Amado Carbonell ha recomanat que tothom que pugui ho vegi i que ho faci el punt més pròxim a casa des d'on es podrà gaudir aquest fenomen. En qualsevol cas, recorda que hi haurà zones d'observació oficial.
4: Que la gent se pugui perdre l'eclipsi per fer una cua, o millor, si fas una planificació, pots arribar més temps, tranquil·lament, a parques, i quan fas feina i has de sortir corrensos, pues, nosaltres recomanaríem que si estàs segur que no arribes, malveig que no facis cua. Que d'un lloc on pugui veure-ho més o menys bé, i intentar gaudir-lo al màxim.
0: I avui també vos hem explicat que els veïnats del barri de Pere Grau de Palma reclamen reforços en la infraestructura elèctrica, que aquest estiu pateix avaries intermitents.
5: Todos los transformadores que por aquí son muy viejos ya.
6: Varen dir que hi ha moltes aires acondicionats, hi ha molt de ventiladors.
0: Uns problemes que aquest estiu s'han repetit a diferents punts de les Balears.
1: A l'informatiu matí hem parlat amb el degà del Col·legi d'Enginyers Industrials, Mateu Oliver, qui relaciona els talls puntuals en el subministrament elèctric a alguns barris i pobles de les Balears amb la calor i l'ús dels aires condicionats.
7: Hi ha una sobreexplotació i el cable no pot admetre més intensitat de la que ha definida per seguretat, per tant, pues, salten les proteccions.
0: I la festa del Muc de Sineu ha acabat enguany amb un ferit. Matías Gámez, qui donava vida al dimoni rosa, va ser traslladat a l'Hospital d'Inca amb un traumatisme lumbar.
1: L'accident va passar després d'un dels moments àlgids de la festa, la processó de l'encontre. L'home va caure d'una alçada de 2 metres en un establiment de la plaça d'Esfossà. Quique Ramos és el tècnic d'emergències responsable del dispositiu.
8: Nos ha venido un grupo de chicos a avisar de que había... de que el MUX había caído y refería a dolor costal, que no se podía mover, estaba en el suelo. A nuestra llegada lo hemos atendido, lo hemos puesto medicación, lo hemos trasladado al puesto sanitario avanzado. Tras medicarlo y atención médica, lo hemos trasladado inmovilizado al Hospital Comarcal de Inca.
1: Malgrat l'ensurt, milers de persones van poder gaudir de la festa que va acabar a les 9 de la nit.
0: Arribam a les 9:04. Ara comença el programa El Dia. Passau una bona jornada de dimarts.
9: Més informació a ib3notícies.com. ib3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Artà, contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon dia. Primeres mostres de solidaritat i condol per les víctimes mortals pel terratrèmol de Colòmbia. El balanç provisional és de 132 persones mortes, però n'hi ha milers de desaparegudes. A les 12 s'ha convocat un minut de silenci davant la seu del govern a Palma, al Consolat de Mà.
2: També s'han comptabilitzat 570 ferits i els organismes internacionals estan a l'espera de rebre peticions d'ajuda per poder enviar allò que més es necessiti. Milers d'habitatges han col·lapsat i diversos hospitals han quedat desbordats per l'emergència. Els punts més afectats són Pereira i Cali. A l'informatiu Matí hem parlat amb Norbey Andrade, colombià resident a les Balears i que justament es trobava en aquells moments a Cali.
3: Bueno, ya el susto ha pasado. Fueron tres minutos que no se los deseo a nadie. Es relativamente fuerte lo que vimos. Rescatando gente con las manos.
1: La Guàrdia Civil investiga la troballa d'un cos que va ser albirat a la zona de Santa Eulària, a Eivissa. Es va recuperar el cos, només se sap que és d'un home, el seu origen no s'ha pogut determinar, estava indocumentat i en un avançat estat de descomposició. L'home tampoc anava vestit i el seu cos ha estat traslladat al port d'Eivissa. Més coses, els controls fronterers amb Itàlia s'han començat a aplicar ja als aeroports i ports de les Balears, una mesura que va entrar en vigor dissabte a tot l'estat i que afecta els viatgers extracomunitaris procedents d'un tercer país.
2: Espanya ha establit aquells controls fronterers amb Itàlia fins al setembre davant la negativa del país de retirar els seus controls a ports i aeroports als espanyols. Aquí a les Balears la mesura es va començar a aplicar ahir. Els passatgers que han passat aquests controls asseguren que ho han fet sense incidències.
4: Ha estat molt ràpid i sense cues. Hi havia policia fora de l'avió, però ha estat molt ràpid. M'han demanat passaport i identificació.
5: Ha estat un control fàcil. Passaport, identificació, cap problema.
6: Not a big deal.
2: Aquests controls són la resposta del govern espanyol a les mesures aplicades per Itàlia després de la crisi migratòria de Ceuta.
1: I Salut continua amb el monitoratge de possibles nous casos de xarampió. Recordem que hi ha un brot decretat a Mallorca. Ha estat detectat per Salut. Hi ha 6 casos confirmats i cap d'ells ha precisat hospitalització, tot i que s'esperen més contagis. Per evitar la propagació del virus, la conselleria ha posat en funcionament un protocol de vigilància. Tot això a la recta final per l'eclipsi total de sol, que serà demà a partir de les 7:30 del vespre, amb l'hora màxima de l'eclipsi de les 8:30. Les recomanacions segueixen sent les mateixes. S'ha de planificar el lloc des d'on es veurà, evitar desplaçaments innecessaris i també dur les ulleres especials en tot moment.
2: Les ha reiterat a l'informatiu Matí el president de la Fundació de l'Institut d'Astronomia i Astronàutica de Mallorca. Amado Carbonell ha recomanat que tothom que pugui ho vegi i per això recomana a revisar quin és el punt més pròxim de casa d'on es podrà gaudir aquest fenomen, que pot ser el mateix domicili. En qualsevol cas, recorda que hi ha zones d'observació oficial i insisteix en la necessitat de dur les ulleres en tot moment.
7: Simplement, i sobretot, emplear les ulleres de protecció dels ulls, ja que el sol, encara que estigui eclipsat, enllana. No és com anar a la platja que mos enlluerna. Ja pareix que no molesta i se llen mira. Això és un error. S'ha de posar les ulleres i sobretot des de casa nostra.
1: Són les 10:04, és tot de moment. Més notícies a les 11.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Jong Moskow. Itu

0: Graciosa. Sensei.
1: Jo l'escolto. I tu?

Per tant, té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jortenencs. Per tant, joc, volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents, que han fet i fan possible l'esport jortenenc. Som en Pep Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artà vos oferim Artà en joc.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia. En aquesta hora comença la reunió del Comitè Tècnic Assessor del Pla Eclipval, que activarà el govern davant l'eclipsi solar total que es podrà observar demà capvespre. Es preveu que gran part dels 2 milions de persones que hi haurà demà a les illes voldrà veure l'eclipsi i per això es recomana planificar els trajectes amb antelació i evitar desplaçaments innecessaris.
2: I precisament per a planificar s'han de tenir en compte que durant el dia s'aniran activant restriccions de trànsit. Les 3 del capvespre és l'hora prevista de blindatge a la Serra de Tramuntana per reduir el risc d'incendis. Les 19:38 és l'hora en què la Lluna es començarà a interposar entre la Terra i el Sol. En menys d'una hora l'haurà ocultat. Així ho ha descrit l'esdeveniment el president de la Fundació de l'Institut d'Astronomia i Astronàutica de Mallorca, Amado Carbonell, en una entrevista a l'Informatiu Matí.
3: Un eclipsi de sol total és un event que tothom hauria de disfrutar almenys una vegada en sa vida. És un moment en què el cel se torna oscur, se veuen estrelles, veurem les constel·lació de Leo, veurem Flat a Venus, amb una mica de sort podríem veure qualsevol Perseida, i també al voltant nostre, que és l'entorn més proper, l'entorn se torna d'un color gris metàl·lic, els ocells cerquen puesto per amagar-se, el silenci inicial és brutal. És un moment màgic.
2: Es calcula que l'eclipsi serà total entre les 8:30 i les 8:34 a diferents punts de les illes. I atenció, perquè la durada serà màxima a Mallorca, al voltant d'un minut i mig, i mínima a Formentera, on no arribarà als 30 segons.
1: És un esdeveniment únic, històric, i per gaudir-lo en seguretat recordeu que s'han de dur les ulleres que estiguin homologades perquè no es produeixin dany als ulls. I recordeu també que es farà una programació especial de seguretat. Ho podreu veure a IB3 Televisió. La plataforma ciutadana Flipau en Pere Garau reclama reforços a l'estructura elèctrica després de les successives aturades al barri d'ençà de dia 20 de juliol. La darrera ha estat aquest cap de setmana, uns talls que el Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de les Balears relaciona amb la calor. Asseguren que hi té molt a veure perquè en les altes temperatures els cables tenen dificultats per evacuar la calor que es produeixen.
2: El degà del col·legi, Mateu Oliver, explica que aquestes incidències es produeixen per elevat consum a causa, com dèiem, d'aquestes elevades temperatures, l'increment també de la població i que els grans consumidors no tenen limitadors de potència.
4: Hi ha una sobreexplotació i el cable no pot admetre més intensitat de la que ha definida per seguretat, per tant, pues, salten les proteccions.
1: I d'aquí una hora a les 12 s'ha convocat un minut de silenci davant el Consolat de Mà com a mostra de solidaritat i condol per les més de 100 víctimes mortals del terratrèmol de Colòmbia.
2: El balanç provisional ja de 132 persones mortes, però n'hi ha de milers de desaparegudes. També s'ha comptabilitzat un total de 570 ferits i els organismes internacionals estan a l'espera de rebre petició d'ajuda per poder enviar allò que més es necessiti. Milers d'habitatges han col·lapsat, diversos hospitals també han quedat desbordats per l'emergència. L'epicentre ha estat a San José del Palmar i la magnitud ha estat de 7,4 a l'escala de Richter. Els punts més afectats són Pereira i Cali. A l'Informatiu Matí hem parlat amb Norbey Andrade, és colombià resident aquí a les Illes i que justament es troba a Cali, aquesta localitat.
5: Bueno, ya el susto ha pasado. Fueron tres minutos que no se los deseo a nadie. Es relativamente fuerte lo que vimos. Rescatando gente con las manos.
1: Són les 11:04, és tot de moment. Més notícies a les 12.
0: Més informació a ib3notícies.com.
6: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: La libertad. Senset.com.
1: Jo l'escolto. I tu?

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Són temps difícils, però Artà som gent forta.
1: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
2: Bon dia. El consolat de Mas, seu del govern balear, està a punt de començar el minut de silenci convocat en memòria de les víctimes del terratrèmol de Colòmbia. Allà és la nostra companya Neus Pericàs. Neus, han arribat ja les autoritats?
3: Bon dia. Sí, ens trobam al consolat de Mas, on aquests moments ha començat el minut de silenci. Ara acaba de començar en record de les víctimes del terratrèmol de Colòmbia, com bé heu dit. El minut de silenci el presideix la presidenta del govern, Marga Proens, i està acompanyat de diversos consellers, el batlle de Palma, Jaime Martínez, també de diversos representants internacionals, així com els càrrecs dels cossos de seguretat de l'Estat. Recordem que es tracta d'un terratrèmol de magnitud 7,4, que va sacsejar ahir l'oest del país i que ha deixat, de moment, més d'un centenar de víctimes mortals, a més de centenars de ferits i importants danys materials. És un acte de condol i solidaritat amb les víctimes i amb totes les persones afectades per aquest terratrèmol.
2: Més coses. Emergències ha activat ja el pla per l'eclipsi de demà amb un desplegament sense precedents d'efectius dels diferents cossos de seguretat a zones mediambientals sensibles d'arreu de l'arxipèlag.
4: També s'han establert els 4 centres de control, un per cada illa, per coordinar totes les operacions. Els accessos, s'ha de recordar, es restringiran demà a partir de les 3 de l'hora baixa de les 15 hores i es reforçaran tots els serveis d'emergència. Pablo Garriz és el director general d'emergències, demana sobretot precaució y prudencia.
5: Nosotros estamos recomendando prevención y precaución desde el principio y tratando de explicar a la población que si hay posibilidad de ver el eclipse en un entorno cercano que evite desplazamientos innecesarios, que lo haga. Precisamente por eso en la página web eclipsesegu.cai.es tenemos un simulador para que cualquiera pueda ver desde donde quiere ver el eclipse, cómo se va a ver el eclipse, para garantizarle una información que le permita tomar decisiones.
2: I nou conveni per garantir el subministrament puntual d'aigua amb camions cisterna als municipis que no estan connectats a la xarxa en alta d'Abaqua. Esporles, a Mallorca, serà el primer municipi que s'acollirà en aquest nou model.
4: I serà en virtut dels canvis introduïts per la Conselleria de la Mar i del Cicle de l'Aigua a través de l'Agència Balear de l'Aigua i també de la Qualitat Ambiental, l'Abaqua. En aquest cas, el nou conveni permetrà als ajuntaments recollir aigua potable a les instal·lacions de Son Pacs mitjançant camions cisterna, sempre en funció de la disponibilitat dels recursos gestionats per l'organisme públic. Això sí, els consistoris hauran de comunicar les seves necessitats amb una antelació mínima de 48 hores. El nou model de conveni també està previst per als municipis que actualment fan ús d'aquest servei, com per exemple Deià, Puig, Punyent, Banyalbufar o Bunyola.
2: I les infermeres exigeixen al govern que obri les ales dels hospitals tancades per tenir més llits disponibles. El sindicat SATSE calcula que són espases i assonyatze i pot haver en aquests moments entre 30 i 50 pacients esperant urgències per ser ingressats.
4: És una pressió assistencial que el col·lectiu denuncia que és crònic de cada estiu i que es podria suavitzar si Salut posés a l'abast dels malalts les habitacions que té, diuen, clausurades per emergències. El secretari general de SATSE, Jorge Tera, ha explicat que ja han fet aquesta petició a l'IBE Salut i que ara no han obtingut una resposta. Creuterà que, de fet, a la conselleria, diu, es normalitza la situació tant de col·lapse per manca de llits disponibles com de pressió laboral. Declaracions al programa El Dia.
6: És incomprensible que en Son Espases haya, a dia de ayer a media mañana, 50 pacientes en el servicio de urgencias, ya resuelta la urgencia y pendientes de cama, y tengamos 50 camas en el hospital cerradas. Y tengamos una planta que solo se abre en picos gripales, en picos respiratorios en invierno, y que está cerrada con 35 camas. O sea, eso como medida coyuntural es urgente.
2: Amb aquesta informació hem arribat a les 12 i 4 minuts. És tot de moment. Més notícies a la 1.
1: Més informació a IB3.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: radyoda. Sensel Burnam.
1: Yalnız kaldım. ¿Y tú?

0: IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia. Pràcticament totes les Balears estan en aquesta hora en avís groc per altes temperatures. Només queden fora d'aquest avís part de Llevant i el migjorn de Mallorca, i tot l'arxipèlag, sense excepció, està en risc extrem d'incendi. Situació que es mantindrà demà, dia de l'eclipsi solar total, i per això una de les màximes preocupacions del govern és reduir el risc d'incendi.
2: Per això recordem que es demana evitar desplaçaments innecessaris, a cercar també el lloc més pròxim des d'on es podrà veure aquest eclipsi, que pot ser al mateix domicili. La Serra de Tramuntana, molts espais naturals estaran blindats, recordant, a partir de demà a les 3 del capvespre. El govern ja ha activat el pla d'emergències per l'eclipsi, també ha començat el desplegament dels primers efectius de seguretat en els punts concrets de les illes. Segons el director general d'emergències, Pablo Garrid, la unitat militar d'emergències ja fa controls.
3: Ja tenemos una parte del operativo controlando el territorio, es evitando también que haya concentraciones tempranas de personas en zonas no permitidas o incluso elementos o vehículos aparcados en esas zonas también, que mañana tendrán restricciones.
1: I heu sentit un canvi de la vostra actitud respecte de l'eclipsi solar de demà capvespre? Si abans no teniu interès, i ara sí, potser teniu FOMO, és a dir, por de perdre-vos un esdeveniment històric que, com a molts, es pot veure un pic a la vida. Segons el professor de Sociologia de la UIB, Francisco González, les xarxes socials tenen molt a veure en aquesta actitud.
4: Que, en gran mesura, l'objectiu de moltes persones no és tant la curiositat, com deia abans, científica, sinó més bé aquesta moda de viure experiències. De viure experiències que després se compartiran a les xarxes socials, per dir jo, està allí, no? Aquesta societat de l'espectacle.
1: Més coses. La Fiscalia de les Balears investiga el vicepresident segon del Consell de Mallorca, Pedro Bestard, de Vox, pel suposat ús fraudulent dels cotxes sense retolar de la institució insular.
2: Tal com ha avançat el diari Última Hora, ha pogut confirmar també IB3 Notícies, el Ministeri Públic ha obert diligències a l'alt càrrec per malversació després de la denúncia presentada pel grup socialista al Consell de Mallorca. Els socialistes consideren que els fets atribuïts a Bestard d'utilitzar per a usos privats els vehicles oficials podrien ser constitutius de malversació, de cabal públic continuat, també prevaricació i falsedat documental, en generar despeses de benzina i altres consums sense tenir una autorització.
1: I avui han arribat 21 persones a Formentera, han estat interceptades després d'arribar en una pastera, segons ha informat la delegació del govern. En l'operatiu han participat agents de la Guàrdia Civil i de la Unitat de Seguretat Ciutadana. I Colòmbia centra avui l'actualitat internacional. El balanç provisional de morts després del terratrèmol de 7,4 graus a l'escala de Richter és de 132. El país ha decretat l'estat d'emergència i l'exèrcit s'ha desplegat amb més de 200 especialistes, mentre la comunitat internacional comença enviar ajuda urgent.
2: A aquesta hora el govern d'Espanya ha confirmat 164 espanyols desapareguts, no té constància, però, de cap mort. Els equips d'emergència fan feina de dia contra rellotge per trobar persones vives, supervivents, sota les tones de ciment i també de formigó, amb milers d'edificis i habitatges destrossats. Així ho ha confirmat aquest matí el ministre José Manuel Álvarez, demana als afectats que es posin en contacte amb les autoritats per tenir informació sobre família i amics.
5: Que se pongan en contacto con nosotros. No tenemos en estos momentos constancia de ningún español ni fallecido ni herido, ninguna víctima en el terremoto en Colombia. Y, por supuesto, la ayuda de la Agencia Española de Cooperación está totalmente a disposición de las necesidades que pueda tener el pueblo hermano de Colombia.
1: És la 1:04. Aquestes i d'altres notícies ampliades a partir de les 2 a l'informatiu migdia en Sara Casas.
0: Més informació a ib3notícies.com.
6: El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge pot prescriure medicaments en recepta.

del ocaso, milonga sin cuna.

Hola, sóc Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta. Una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin. Una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el Palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Són les dues.
1: TV3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
2: Bon dia. No han passat dos mesos del doble terratrèmol a Veneçuela i avui tornem a estar pendents dels efectes d'un altre sisme. Aquest ha estat a Colòmbia, al nord-oest del país, a hores d'ara, i amb els serveis d'emergència fent feina escarada entre les runes dels edificis ensorrats per trobar-hi supervivents. Se superen els 130 morts i els 500 ferits. Les autoritats espanyoles informen que hi ha al menys 164 espanyols desapareguts a la zona afectada entre Medellín, Bogotà i Cali. Una nova tragèdia que segueixen de molt a prop els més de 41.000 colombians que viuen a les Balears, que s'han sumat a les mostres de solidaritat i condol per les víctimes amb un minut de silenci davant del consolat demà. És una de les notícies més destacades avui, dimarts 11 d'agost, quan s'ha donat el SUS al pla especial per a l'eclipsi, poc més de 24 hores abans que es produeixi el fenomen astronòmic que monopolitza informatius des de ja fa dies. Bernat Nadal és el control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars amb Carme Moreno. Bon dia.
3: Bon dia.
2: Que passen pel desplegament dels primers efectius del pla Eclipval.
3: El pla ha entrat en nivell operatiu 1 i això vol dir que ja hi ha recursos activats sobre el terreny, entre ells policies locals, Guàrdia Civil, Policia Nacional, Protecció Civil i agents de medi ambient. Demà a partir de les 10 s'intensificarà el dispositiu amb un control exhaustiu a totes les carreteres afectades, les zones de risc i les zones segures d'observació.
2: La Fiscalia investiga el vicepresident del Consell de Mallorca per malversació en l'ús fraudulent dels cotxes oficials.
3: El Ministeri Públic ha obert diligències a Pedro Obestar després de la denúncia presentada pel grup socialista en el Consell de Mallorca. Els socialistes consideren que els fets atribuïts a l'alt càrrec de vots podrien ser constitutius de malversació de cabdals públics continuada, prevaricació i també falsedat documental.
2: A Menorca, el GOP alerta el govern d'un increment de les emissions contaminants a la central tèrmica del Port de Mahó. Fanny Mateu, bon dia.
4: Bon dia. L'entitat ecologista ha demanat a la Direcció General d'Energia del govern que inspeccioni la central elèctrica del Port de Mahó perquè asseguren haver detectat un increment evident de les emissions contaminants en les darreres setmanes. Demanen al govern que revisin el funcionament de la central per si hi ha incidències en el combustible o la seva combustió.
2: Després de 23 anys, a Eivissa estrena una ampliada planta de transferència de residus al polígon d'Esgord, des d'on se seleccionen les fraccions de cartró i vidre de la recollida selectiva. Anna Fernández, bon dia.
5: Bon dia. Les obres han durat més de 8 mesos, durant els quals aquesta feina s'ha fet a dues parcel·les llogades a la zona industrial de Montecristo. Des del 2003, que es va obrir, fins a dia d'avui, s'han passat de processar 3.000 tones a superar les 30.000 anuals. Posar al dia aquestes instal·lacions d'Esgord, que ha costat 2.800.000 euros. S'ha fet més segur tot el recinte, però també més sostenible, ja que s'ha dotat d'una coberta solar que proporcionarà tota l'energia de la planta.
2: En els esports, la plantilla mallorquinista ha fet avui el primer entrenament pensant en el partit del Valladolid i amb tres novetats a l'equip. Toni Fuster, bon dia.
6: Bon dia. Josep Cerdà s'ha entrenat per primera vegada amb el seu nou company. També han entrat amb el grup Dani Luna i Arnau Puigmal. Alfonso Díaz, del seu negoci, ha confirmat que vendran més jugadors, que el míster està content amb la plantilla i que s'han superat els 20.000 abonats. Més cores a l'europeu de natació, que es disputa a París, el mallorquí Hugo González ha classificat avui de matí per a la semifinal del 200 d'esquena. I qui ja té bitllet per a la final femenina d'aquesta modalitat, a la també mallorquina Estela Tonrat. Claudia Cook i Marcos Pons són dos dels joves palistes de...
7: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis. Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?
2: Un, dos...

0: Assajarem algun dia o no?
1: Bueno, clar, traiem agenda, de fet.
0: Jo l'agenda la meva la tinc mullada. Com?
2: Que cabra, oi?
3: Sí, cansa molt.
4: Gravando.
3: Perdón.

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa enrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Són les 3, moment per repassar els titulars més destacats de la jornada, aquesta jornada prèvia a l'eclipsi solar total, en què ja ha començat el desplegament de controls. Aina Morales, bon dia.
1: Bon dia. En el marc del pla Eclipval ja hi ha desplegament de policies locals, Guàrdia Civil, Policia Nacional, Protecció Civil i agents de medi ambient a diferents punts de les illes. Demà, a partir de les 10, s'intensificarà aquest dispositiu amb un control exhaustiu de totes les carreteres afectades, les zones de risc i les zones segures d'observació. Tot el dispositiu està coordinat des del centre d'emergències 1-2, però també hi haurà un lloc de comandament a Menorca, a Eivissa i Formentera. Pablo Garriz és el director general d'emergències.
2: Ya tenemos una parte del operativo controlando el territorio, evitando también que haya concentraciones tempranas de personas en zonas no permitidas o incluso elementos o vehículos aparcados en esas zonas también que mañana tendrán restricciones.
0: Tot això quan acabem de saber que s'eleven a 169 el nombre de persones que han perdut la vida fins al moment a causa del terratrèmol de Colòmbia.
1: El país ha decretat l'estat d'emergència i l'exèrcit s'ha desplegat amb més de 200 especialistes. La comunitat internacional ja comença a enviar ajuda urgent. Els punts més afectats són Pereira i Cali. Precisament a l'informatiu matí hem pogut parlar amb Norbey Andrade, colombià resident a les Balears, que justament es troba a Cali.
3: Bueno, ya el susto ha pasado. Fueron tres minutos que no se los deseo a nadie. Es relativamente fuerte lo que vimos, rescatando gente, con las manos.
0: Els titulars d'avui dimarts passen també per la investigació per malversació al vicepresident segon del Consell de Mallorca, Pedro Bestar.
1: La Fiscalia ha obert diligències al dirigent de Vox, Pedro Bestar, després de la denúncia presentada pel grup socialista del Consell de Mallorca en relació amb l'ús fraudulent de cotxes de la institució insular. El PSOE considera que els fets atribuïts en aquest alt càrrec podrien ser constitutius de malversació de cabals públics continuada, prevaricació i també falsedat documental.
0: El GOP alerta el govern d'un augment de les emissions contaminants a la central tèrmica del Port de Mahó.
1: L'entitat ecologista ha demanat a la Direcció General d'Energia del govern que inspeccioni aquesta central elèctrica del Port de Mahó perquè asseguren haver detectat un increment evident de les emissions contaminants en les darreres setmanes. Aquesta petició demana que revisi el funcionament de la central per si hi ha incidències en el combustible o també a la seva combustió.
0: L'Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia a Eivissa reobre el bany la platja d'Escodolà.
1: El tram a l'altura del torrent de Sa Font s'havia tancat el passat divendres per la presència d'enterococs i aigües fecals. Es va tancar el mateix dia en què es va conèixer la denúncia contra Aena per vessaments de fecals al torrent. El consistori mantindrà el control de qualitat de les aigües de bany en aquesta zona durant les properes setmanes.
0: Tot això quan la calor no dona treva, encara es manté en avís groc bona part de l'arxipèlag, on el risc de foc, a més, es troba en nivell màxim, està en vermell. Hi ha moltíssima humitat i, per tant, està prohibit cremar, tot i tenir autorització a manco de 500 metres de terreny forestal. Hem de dir que demà serà exactament igual, amb l'alerta foc 4 a tots els racons de les Balears. Així arribarem a les 3 i 4 minuts. És tot de moment. Les notícies tornen puntuals al butlletí de les 4. Ara Ivetra Ràdio vos deixam amb Tèntol.
4: Més informació a ivetresnoticies.com.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Ja, això no és clàssica.
1: No, com és
2: que... Maïna Maria també. Maria
3: no, no, no, això no, això no, això no.
2: I Maïna va ciutat, i tu te creus que m'has
1: estat copiant de Víctor? Perdona, però sigui, una cançó. Una cançó.
4: Mira, Maria, Maria, Maria,
2: Maria, Maria, Maria, Maria,
4: Maria, Maria,
2: Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria

Jong School. Itu

A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos!

0: de centres comercials. Gràcies, gràcies, Marroquí. Gràcies.
1: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
2: Bon dia. Un home ha mort, possiblement ofegat, a la platja de Llevant, a Formentera.
3: Ha passat aquest migdia. Un altre banyista ha intentat auxiliar l'home, però també ha hagut de ser rescatat per un socorrista de la zona. Finalment, els socorristes del Consell Insular han accedit fins a la víctima i l'han tret de la mà. Tot i que li han practicat maniobres de reanimació, no han pogut fer res per salvar-li la vida.
2: I les infermeres exigeixen al govern que obri les ales dels hospitals tancades per tenir més llits disponibles. El sindicat SATSE calcula que són espases i són llàtzer i pot haver en aquests moments entre 30 i 50 pacients esperant a urgències per ser ingressats.
3: El secretari general de SATSE, Jorge Tera, ha explicat a IB3 Ràdio que ja han fet aquesta petició a Ipsalut i que encara no han obtingut resposta.
4: És incomprensible que en son espases haya a día de ayer a media mañana 50 pacientes en el servicio de urgencias, ya resuelta la urgencia y pendientes de cama, y tengamos 50 camas en el hospital cerradas. Y tengamos una planta que solo se abre en picos gripales, en picos respiratorios en invierno, y que está cerrada con 35 camas. O sea, eso como medida coyuntural es urgente.
2: El Consell de Mallorca ha rebut prop de 900 sol·licituds per a les ajudes a l'autonomia de la gent gran.
3: És la xifra més alta registrada fins ara i compta amb una dotació de 375.000 euros per la compra d'audífons, ulleres, pròtesis dentals o cadires de rodes. Ho explica el president de l'IMAS, Guillermo Sánchez.
5: Porque nuestro compromiso es claro, destinar cada euro público a realmente medidas que facilitan que estas personas que más lo necesitan pues se pueda reforzar su atención garantizando que tengan un bienestar real en sus hogares con soluciones que les permitan seguir viviendo en aquel entorno que ellos quieren. Es el entorno domiciliario.
2: Més qüestions. La comunitat colombiana d'Eivissa viu amb preocupació les conseqüències del terratrèmol que ja deixa més d'un centenar de víctimes mortals i prepara accions solidàries per donar suport al país.
3: L'Associació Colombiana d'Eivissa i Formentera està organitzant un esdeveniment musical a l'illa amb l'objectiu de recaptar fons. N'ha parlat el president de l'associació, David Jiménez.
6: Impresionante todas las imágenes que estamos viendo que nos envían desde nuestro país. Y ahora con la intención de ayudar de alguna forma, estamos intentando, sin apresurarnos, de organizar un evento para recaudar fondos con todas las entidades respectivas.
2: Mentrestant, la companyia Air Europa ofereix un canvi de bitllet gratuït en vols a Colòmbia amb connexió domèstica pel terratrèmol al nord-oest del país.
3: L'aerolínia, amb la seva seu social a Mallorca, ha flexibilitzat les condicions de canvi per als bitllets emesos fins al 10 d'agost, amb dades de vol compreses entre el 10 i el 17 d'agost. Davant les afectacions, tot això, en diversos aeroports de Colòmbia.
2: I en la plana estatal, centenars de persones romanen a Ceuta després d'haver-hi entrat de manera irregular i massiva a finals de juliol.
3: El Ministeri d'Exteriors ha assegurat que totes aquestes persones acabaran sent retornades al Marroc. Per la seva banda, el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha reclamat que es reforci la frontera de la ciutat autònoma i que s'agilitzi al màxim la devolució.
7: El otorgamiento de asilo a las personas que han llegado puede conducir a Ceuta a que esto se pueda repetir en cualquier otro momento. La mejor manera de cortar el que pueda haber otra situación parecida a esta es que todo el mundo pierda la expectativa de que viniendo a Ceuta se soluciona lo que pretende. Ni papeles ni asilo.
2: I amb aquesta informació arribarem a les 4 i 4 minuts. Tornem amb més notícies quan siguin les 5 en punt.
1: Més informació a ib3notícies.com.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Quando eu senti, tio.

0: Muchas gracias.
1: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
1: Bon dia. A les portes de l'eclipsi solar total, el govern ja ha activat el pla d'emergències amb el desplegament dels primers efectius de seguretat a punts concrets de les illes.
2: Demà s'ampliarà i s'han establit 27 zones d'observació per coordinar i prevenir les concentracions. A més, hi haurà un punt de control a cada illa per velar per la seguretat i la protecció. Pablo Garrizas, el director general d'emergències.
3: Ja tenemos una parte del operativo controlando el territorio, evitando también que haya concentraciones tempranas de personas en zonas no permitidas o incluso elementos o vehículos aparcados en esas zonas también que mañana tendrán restricciones.
1: Les autoritats fan una crida a seguir les recomanacions de seguretat i a gaudir del fenomen astronòmic amb ulleres homologades. De fet, els experts indiquen que també s'han de portar per fer fotografies o vídeos.
2: Professionals de la fotografia recomanen tenir un filtre especial perquè la llum no faci malbé el sensor de la càmera i també el dels mòbils. El director de Valor, Foto Ruano, Daniel Ruano, ha explicat que per fer fotografies les persones han de portar les ulleres abans i després de l'eclipsi total.
4: De sobte veuran de vespre, veuran ses estrelles, veuran tot, i en aquell moment és, pum, tot agafes fora, filtros fora, per això els fotògrafs han d'estar superentrenats de com fer ses fotos amb el procés del filtre posat i just en aquell moment, pam, llevar filtre per fer tot l'altre.
1: Un altre dels aspectes que més preocupen de cara a l'eclipsi és el mapa d'alerta per foc. Totes les illes estan en vermell, en risc màxim.
2: Tant avui com demà està prohibit cremar, tot i tenir-ne autorització o manco de 500 metres de terreny forestal. D'altra banda, l'EMET manté l'avís groc per altes temperatures durant les hores centrals del dia.
1: En crònica de successos, la Guàrdia Civil ha interceptat a l'aeroport d'Eivissa un passatger de 31 anys que amagava en l'equipatge 2.000 paquets de tabac.
2: La mercaderia estaria valorada en més de 12.000 euros. L'home està acusat de contraband, ja que duia els cartons sense els precintes fiscals obligatoris.
1: I encara a l'illa, la Guàrdia Civil ha detengut un membre d'un grup criminal especialitzat en tràfic de drogues que estava fugat des del desembre.
2: L'actuació forma part de la coneguda com a Operació Cavalieri, desenvolupada a les Pitiüses i que fins ara s'ha concretat en la detenció de 26 persones i el decomís de 1.500 quilograms de cocaïna i 11 tones de xix.
1: A Colòmbia, els equips d'emergència continuen fent feina contra el rellotge per trobar supervivents. El govern central confirma que hi ha 164 ciutadans espanyols desapareguts i cap mort.
2: Així ho ha confirmat el ministre José Manuel Álvarez, qui demana als afectats que es posin en contacte amb les autoritats per tenir informació sobre familiars i amics.
5: Que se pongan en contacto con nosotros. No tenemos en estos momentos constancia de ningún español ni fallecido ni herido, ninguna víctima en el terremoto en Colombia, y por supuesto la ayuda de la Agencia Española de Cooperación está totalmente a disposición de las necesidades que pueda tener el pueblo hermano de Colombia.
1: I un darrer apunt, en la plana cultural, una seixantena de ballarins d'arreu de l'Estat protagonitzaran l'onzena edició del Festival Menorca en Dansa, que combina formació i tallers amb mostres gratuïtes de dansa professional a l'aire lliure.
2: El programa comença aquest vespre a Cala Corp. La codirectora del festival, Laia Santana, que explica que l'esdeveniment vol acostar la dansa a tots els públics.
6: Esperem moltíssima gent, com cada any, també. Així que sí, és molt bonic perquè cada any va rotant també la gent que va venint, no? I aquest any ens ha passat una mica de canvi transgeneracional, no? També, doncs, de gent que venia altres anys, que havia repetit molts anys, aquest any hi ha gent nova també i alguns d'altres edicions.
1: Així hem arribat a les 5 i 4 minuts. Tornem amb més notícies al butlletí de les 6.
0: Més informació a ib3notícies.com.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

0: Radio Horta 107.9.
1: Ja, l'escolta.

Guai, fins extraterrestres més originals. Van amb motos d'aigua dins ciperespai i una espasa làser en sa mà. Que guai, que guai, toquen flor.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: mientras sigas buscando donde no estás, mientras llega el invierno y piensas que nada es igual.
1: Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

i per rutes oblidades tanmateix arriba on ningú no et coneix, on ningú no t'espera. Però fugir de tu, mai no podràs fugir de tu, cadascú és sempre cadascú,

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: know you made me wanna shout.
1: Una llimona natural, per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: compte enrere per l'eclipsi, les Balears ultimen el dispositiu de seguretat per viure l'enseny i sense riscos. Bon vespre, són les 7.
1: TV3 Ràdio. Informatiu vespre. Amb Neus López.

0: saben que hem habilitat 9 punts d'observació segura, molt important fer ús de les ulleres homologades, molta precaució en la població infantil.
1: A poc més de 24 hores de l'eclipsi, les Balears ultimen un ampli dispositiu de seguretat per garantir que es pugui gaudir de l'espectacle en seny i sense riscos. Ho escoltàveu ara mateix, la presidenta del govern, Marga Proens, recorda als ciutadans que el govern ha activat el pla d'emergències amb milers d'efectius mobilitzats i 26 zones d'observació oficials arreu de les illes. Demà, a partir de les 3 de l'hora baixa, es restringirà l'accés a una vintena de carreteres i s'intensificarà la vigilància en una jornada especialment complicada pel risc màxim d'incendi, tot l'arxipèlag. Emergències demana responsabilitat i seguir les recomanacions de les autoritats. El fenomen astronòmic ho eclipsa tot, però avui, dimarts 11 d'agost, l'informatiu vespre tenim més titulars que ara vos avançam amb Victòria Morell i que passen per l'aeroport de Palma, que superarà la seva capacitat durant 18 dies d'aquest agost, segons Eurocontrol. Bon vespre.
2: Així és, bon dia, bon vespre. L'organització europea encarregada de coordinar la gestió del trànsit aeri i vetllar per eficiència de la xarxa aèria europea alerta de la sobrecàrrega i el sindicat de treballadors d'AENA avisen que repercutirà en el conjunt de l'operativa de l'aeroport. Ramon Carreras és el responsable de Comissions Obreres, grup AENA Balears.
3: Un augment del trànsit i del nombre de passatgers acaba afectant tot el funcionament de l'aeroport.
1: L'Unió de Pagesos alerta de la situació crítica del sector lleter per la caiguda del preu de la llet.
2: El preu de la llet cau un 1,3% a Balears.
1: Més qüestions, perquè un home ha mort ofegat a la platja de Llevant a Formentera.
2: La Guàrdia Civil n'investiga el cas.
1: I a Eivissa s'ha revert la zona de platja d'Escodolà afectada pel vessament d'aigües fecals de la depuradora de l'aeroport.
2: L'Ajuntament ha demanat a AENA que rectifiqui la situació i ha destacat que es podria tractar d'un greu delicte ambiental. Felicia Bocú és la regidora de Medi Ambient.
4: Hemos pasado una carta a AENA informando de lo que está pasando y rectificar y pidiéndole que rectifiquen la situación.
1: La Fiscalia de les Illes investiga Pedro Bestard pel suposat ús fraudulent dels cotxes oficials sense retolar per a usos privats.
2: Han obert diligències a l'alt càrrec de Vox al Consell de Mallorca per malversació arran d'una denúncia del grup socialista.
1: I la xifra oficial de morts pel terratrèmol a Colòmbia se situa en 240.
2: El país ha decretat l'estat d'emergència i l'exèrcit s'ha desplegat amb més de 200 especialistes, mentre la comunitat internacional comença a enviar ajuda urgent. És el cas de la comunitat colombiana d'Eivissa i Formentera. David Jiménez és el president de l'associació.
5: Impresionante todas las imágenes que estamos viendo que nos envían desde nuestro país. Y ahora con la intención de ayudar de alguna forma, estamos intentando, sin apresurarnos, de organizar un evento para recaudar fondos con todas las entidades respectivas.
1: I en els esports, el nou fitxatge, el pollancí Josep Sardà, ha fet el seu primer entrenament com a jugador del Real Mallorca. Xisco Ribas, bon vespre.
6: Bon vespre. El conjunt mallorquinista ha encetat avui la primera setmana de Lliga amb una sessió a Son Bibiloni, pensant ja amb el partit contra el Valladolid. Avui s'ha estrenat el nou fitxatge, Josep Sardà, i també s'hi han incorporat Arnau Puigmal i Dani Luna. Qui no han entrenat han estat Calumbà, encara lesionat, ni tampoc Johan Mojica, que sembla que partirà el Getafe, i tot apunta que el pròxim a arribar a Somos serà Adrián Lisso, que fitxaria, com s'ha dit, en compra obligatòria procedent del Saragossa. A més, el Mallorca ha anunciat que el club ha arribat ja els 20.253 socis. A la segona federació, la penya esportiva ha fitxat el defensa central Manuel Antonio Cabrera. En bàsquet, a la primera fe, pel Palmer ha fitxat el base israelià Guy Armand. I a l'europeu de natació, que es disputa a París, Estela Tonraz ha finalitzat cinquena d'Europa als 200 metres d'esquena.
1: Gràcies, Xisco. T'esperam passades les 7:30 per continuar actualitzant els esports.

0: Som a un dia de l'eclipsi, ja es pot ajustar una mica més quina visibilitat tindrem demà, però pot ser, hi ha més d'un o de dos, que els preocupa pus si ha de fer una calorada o no. I de tant si sou dels primers com dels segons, en Dani Capó, el nostre meteoròleg de Capçalera, ens treu ara de dubtes. Dani, bon vespre.
1: Bon vespre, companys. Com anam? Idò, mireu, la previsió més o manco pareix clara per demà. A Mallorca i a Menorca segurament l'eclipsi serà perfectament visible. Tindrem molt pocs núvols o directament cap núvol al cel. En canvi, es veurà que cap a Eivissa i a Formentera, si ve bona part del dia, tindrem un cel bastant destapat, és probable que arribin algunes pinzellades de núvols prims coincidint amb aquestes hores de l'eclipsi, com a conseqüència de les tempestes dels núvols que poden haver crescut a punts del sud-est de la península. Per tant, podem arribar a tenir el cel una miqueta més enteranyinat o enterbolit, que això no vol dir que el cel quedi tapat, però sí una miqueta més variable que en el cas de Mallorca i Menorca, on segurament tindrem un sol bastant radiant. Les temperatures, comentaves que feia calor, demà mantindrem aquestes altes temperatures. És vera que poden baixar qualque grau al nord de l'arxipèlag, però en general es farà bastanta de calor, i el vent bufarà entre fluix i moderat de gregal.
0: I de Dani, moltes gràcies i ànims per aquests dies i aquestes jornades que ens queden per davant.
1: Gràcies, companys, igualment.
0: I aquest informatiu és possible gràcies a la feina de Dani Capó, que escoltàvem ara mateix, també de Xisco Ribas en els esports, i la feina de Clàudia Mallia, Victòria Morell, Lluís Fernández i Lluís Fortesa, que no el veus al control tècnic. Començam.
2: IB3 Ràdio. Serveis informatius.

0: I a poc més, quan ho sabeu, de 24 hores per l'eclipsi, el govern demana seny i seguir les recomanacions de les autoritats.
1: La presidenta Marga Proan recorda que fa 9 mesos que es prepara aquest dispositiu, que la ciutadania té eines al seu abast per gaudir de l'eclipsi de manera segura.
2: Saben que hem habilitat 9 punts d'observació segura. També a dins la pàgina web Horitzó 2026, que la veritat que és molt útil, li faig una crida a que puguin posar les coordenades de casa seva o de qui bon fan comptes, a ser molt important, a fer ús de les ueres homologades, molta precaució en la població infantil.
0: L'executiu ja ha activat el pla d'emergències amb el desplegament dels primers efectius de seguretat a punts concrets de les illes. Demà s'ampliarà i s'han establit 26 zones d'observació per coordinar i prevenir les concentracions.
1: Comença així un dispositiu en el qual participaran milers d'efectius dels diferents cossos de les illes. La unitat militar ja fa tasques de vigilància i prevenció a la Serra de Tramuntana. Tot el dispositiu estarà coordinat des del 1-2, però també hi haurà un lloc de comandament a Menorca, Eivissa i Formentera. Pablo Garriz és el director general d'Emergències.
3: Ja tenim una part de l'operatiu controlant el territori, evitant també que hi hagi concentracions tempranes de persones en zones no permitides o incluso elementos o vehículos aparcados en esas zonas también que mañana tendrán restricciones.
1: S'ha dissenyat un pla que presenta restriccions a una vintena de carreteres, com també a 26 zones d'observació oficial distribuïdes per diferents punts de les illes. La vigilància i el monitoratge de les carreteres i zones d'observació segures ja ha començat i serà demà a partir de les 10 del matí quan s'intensifiqui. A més, està previst que l'accés a les carreteres restringides es talli, atenció, a partir de les 3 de l'hora baixa.
0: I d'altra banda, la Direcció General de Trànsit també monitoritza les carreteres i la por és que alguns s'estacionin a les voreres de les vies. També preocupa la tornada després de l'eclipsi.
1: Com destaca el cap provisional de la Direcció General de Trànsit a les Illes, Fernando Alonso, és un fenomen que no s'ha produït fa un segle i del qual no es tenen dades per anticipar els fluxos de trànsit.
4: Pues algunas de las restricciones y de las medidas tienen carácter dinámico. Y desde luego el esfuerzo en comparación con otros eventos iba a ser mucho más grande en lo que se refiere a la monitorización durante la jornada. Porque las medidas están previstas, pero algunas de ellas habrá que esperar a ver si se cumplen unos determinados valores o unas condiciones para aplicarlas.
1: Llocs com Formentor han allargat les restriccions durant la nit d'avui per anticipar les arribades, però la màxima preocupació de la Direcció General de Trànsit no són els desplaçaments avançats.
4: Lo que preocupa no es tanto que vayan durante la noche, sino que pudieran tener un estacionamiento, por ejemplo, antirreglamentario del vehículo, o que pudiéramos amanecer con un vehículo en mitad de una carretera o en mitad de un arcén. Pero en principio, quien quiera hacerlo, si tiene un lugar donde dejar el vehículo, para nosotros no va a ser un problema porque eliminamos un vehículo durante el día. Evidentemente, en algún momento va a tener que regresar de este lugar, ¿no?
1: Pel que fa a les infraestructures bàsiques, la DGT ha habilitat carrils preferents d'emergència d'accés a l'aeroport de Palma i a l'Hospital Son Llàtzer.
0: I a Ciutadella, concretament, la policia local ha posat ja en marxa el pla d'emergències municipals. I per què? Perquè aquesta ciutat concentra bona part dels punts d'observació de Menorca, com ens acosta Fanny Mateu.
5: La policia local senyalitza i informa els conductors que han de treure els seus vehicles dels carrers de les zones oficials d'observació. Calamblanes, Son Oleo, Son Blanc, Cala Blanca i el passeig de Cap d'Artruig. Es volen deixar aquests espais lliures de vehicles per evitar que els espectadors acabin concentrant-se a les roques massa a prop del mar i per mantenir lliures els accessos als vehicles d'emergències. José Calero és el subinspector de la policia local de Ciutadella.
6: Tendrán que organizarse para moverse porque el estacionamiento, como comentamos, está bastante limitado. La zona estará cerrada a partir de las 3, por lo tanto se recomienda al ciudadano que organice su movilidad.
5: Aquest dimecres, a partir de les 3 del capvespre, 29 agents tancaran carrers, faran de filtre i controlaran l'afluència. Un exemple el trobem al Pont d'en Gil, on hi haurà dues patrulles de la policia local. El CECOPAL estarà operatiu de 4 del migdia fins a 12 del vespre per coordinar tots els serveis.
0: Però la policia no actuarà tota sola, perquè Samad Houman, l'agrupació de protecció civil de Ciutadella, també els donarà suport logístic.
7: Malgrat estan acostumats a participar en operatius dissenyats per un nombre elevat de persones, com és el cas de Sant Joan, els voluntaris de Protecció Civil de Ciutadella saben que aquest cas és diferent. El que és el mateix és la principal preocupació, que se segueixin les recomanacions de seguretat. El desplegament d'efectius s'ajustarà a les necessitats que vagin sortint, tal i com explica la voluntària Nadia Salvador.
8: Tenemos nuestro vehículo, el coche, después contaremos con dos o tres motos también nuestras de Protección Civil y si necesitáramos cogeríamos otro coche que es de la policía, pero a veces lo usamos nosotros.
7: Protecció Civil es desplegarà als quatre punts oficials marcats a Ciutadella, Calamblanes, Somblanc, el Passeig Marítim de Cap d'Artruig i Cala Blanca.
0: Però la repassada d'aquest desplegament ens du a totes les illes. A Eivissa, l'Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia ha ampliat el dispositiu especial de mobilitat, seguretat i prevenció d'incendis previst per a l'eclipsi, també.
1: Avui ha incorporat tres nous punts de regulació del trànsit en els accessos a Cap d'Asfalcó, la platja d'Escó d'Olai, la carretera de Cala d'Hort en l'encreuament cap a Cala Llentrisca. Tot això amb restriccions a l'accés, excepte pels residents, a partir de les 3 de l'hora baixa. En un quart punt, a la carretera de platges de Comte, Cala Bassa, la regulació de l'accés dependrà de la situació del trànsit, unes restriccions que se sumen a les ja previstes en diferents cales, nuclis urbans o punts elevats.
0: I mentre Formentera, les places de l'acte organitzat per veure l'eclipsi al far de Cap de Barberia, per haver 540 persones, van quedar exaurides pràcticament al moment, Enric Fernández.
9: La carretera d'Escap de Barberia quedarà tallada des de l'encreuament de Calassaona. A l'acte organitzat al far només s'hi podrà accedir amb busos llançadora que sortiran des de Sant Francesc durant la tarda. La circulació a la zona de Calassaona inicialment no es tallarà, però no es descarta fer-ho. Escoltam Òscar Portes, president del Consell de Formentera.
10: Hi havia d'inici 440 places que es van exaurir ben aviat i van poder ampliar-ho en 100 més, per tant, són 540 places que hi haurà allí. Per tant, per seguretat s'ha de tallar aquesta carretera, evidentment els vecins i qui visqui en aquella zona, acreditant-se, podrà accedir-hi.
9: Formentera té unes condicions òptimes per veure l'eclipsi des de qualsevol punt, però s'espera que tant turistes com residents es desplacin a la costa. És per això que porta subratlla que s'han reforçat tots els cossos de seguretat.
10: Allí on creiem que hi haurà més assistència, doncs es reforça amb policia local, amb bombers, amb socorristes, amb Guàrdia Civil, Direcció General d'Emergències també estarà present, Protecció Civil, 061.
9: Des del Consell demanen prudència, precaució i sentit comú a la població per gaudir d'aquest fenomen històric sense incidències.
0: I atents perquè el migjorn de Mallorca, vos ho venim explicant dia rere dia, és una de les zones on més bona visibilitat es preveu i ajuntaments com Ses Salines també vigilaran de prop els seus accessos.
1: Indrets com la colònia de Sant Jordi són llocs golosos, però es tem que les carreteres puguin quedar col·lapsades al Val de Ses Salines a Sant Guillem Mas.
11: L'Ajuntament de Ses Salines disposarà de 9 efectius. Un diumenge normal, com comentàvem, n'hi ha 2 o 3. Aquest dia 12 d'agost n'hi haurà 9. La Guàrdia Civil m'haurà fet arribar, que també m'ho ajudaria.
0: I si teniu previst guaitar per Ciutat i Llucmajor, heu de saber que són punts calents i els treballadors de l'abadia ja tenen preparada la documentació necessària per a poder accedir al seu lloc de feina demà. A Palma, l'Ajuntament ha habilitat una aplicació oberta que genera un QR. A Llucmajor, en canvi, els treballadors han de preparar un document acreditatiu del lloc de feina i també du el carnet d'identitat.
1: Alguns hotels han avançat horaris i han ampliat el personal en gairebé el 100% d'ocupació per tal de garantir la seguretat dels clients que vulguin veure l'eclipsi des de la terrassa. És el cas de l'Illa Beach Hotels, com explica el director comercial Gaspar Rodríguez.
12: Han hagut de limitar l'accés per evitar que hi hagi aglomeracions i també el que han fet és posar una seguretat, perquè una vegada que tinguem aquest accés complet, doncs hauríem d'aturar perquè no volen tenir cap desgràcia d'alt en un dia com aquest.
1: La coordinadora del Club Nàutic de Serenal, Clara Llebrés, ha explicat que l'escola de vòlei i les activitats dirigides del gimnàs s'han suspès a partir de les 3 de l'hora baixa i a la franja de l'eclipsi han reforçat el personal perquè no saben quanta gent rebran demà.
13: Així poden tenir un poc més de seguretat per si entren i surten les embarcacions en aquell horari, que no passi res, perquè se preven moltes embarcacions que surtin i entrin a la vegada.
1: Els treballadors, per accedir al seu lloc de feina, han preparat la nòmina per presentar l'Ajuntament amb el carnet d'identitat i poder passar el control.
0: El cas és que demà el mapa d'alerta per foc estarà tot vermell. Això és en risc màxim.
1: Així es fa molta calor, hi ha molta humitat i, per tant, està prohibit cremar, tot i tenir-ne l'autorització, a manco tot això de 500 metres de terreny forestal. I demà serà exactament igual. En l'alerta foc número 4, tots els racons de les Balears, aquest és un dels aspectes que preocupen més emergències.
0: De 9, de 7 minuts d'aquest dia 11 d'agost i potser escoltau que han canviat de sintonia, però això no vol dir que deixem de parlar de l'eclipsi. Ho fem d'una altra manera, amb un altre punt de vista. I és que els fotògrafs professionals es preparen per a l'eclipsi i l'eivissenc José Antonio Herbàs fa setmanes que sàpiga com fotografiar-lo. El llistó està alt. La NASA li ha reconegut diverses fotografies fetes des d'Eivissa, la superlluna amb Esvedrà de fons o la conjunció planetària de Venus, Saturn i la Lluna. Ara té el repte més difícil, com ens explica Elena Gregori.
14: El primer que fa és buscar l'estrella polar. Això li permet orientar el suport de la càmera a la muntura equatorial per alinear el seu eix amb l'eix de rotació de la Terra. Així la càmera tota sola podrà seguir el moviment del Sol durant l'eclipsi. A partir d'aquí ja vendrà el treball manual quan tots estiguem immersos en la foscor. Quan la lluna passi entre el Sol i la Terra, a Herbàs no li poden trair els nervis. Té el temps just, menys d'un minut, per capturar un moment irrepetible.
15: Montaré una Sony con un 500 mm y luego aparte más llevaré otro angular, un 28 mm, para hacer un paisaje.
14: Haurà de fer front als canvis de llum per tenir una imatge icònica com les que li ha premiat la NASA.
15: Sí, bueno, empiezo con un parcial, con un intervalo de unos 3 segundos más o menos, es cuando empieza la luna a buscar el sol, y en el momento de que llega a las perlas de Bales, en ese momento tengo que quitar el filtro, cambiar de exposición a un bracketing, son varias fotos con diferentes exposiciones, durante unos 20 segundos, que es cuando llega ya el eclipse total. En ese momento tengo que volver a cambiar la exposición, porque como ya está total, hay menos luz. Seguir fotografiando, una fotografía tras de otra, con diferente exposición, hasta lo que sería volver al momento de las perlas débiles.
14: L'espectacle no s'acabarà amb el darrer anell de diamant.
15: Cuando ya sale lo que es la luna del sol, al caer en el horizonte, como parte de la luna aún cubre el sol, y quedará como un cuerno que sobresale del horizonte.
14: Després arribaran les Perseides. Un nou clic de José Antonio Herbàs tornarà a immortalitzar el que no percep l'ull humà.
0: I ja saben que és difícil, però si voleu emular els experts, heu de saber que ells recomanen tenir un filtre professional especial perquè la llum no faci malbé el sensor de la càmera.
1: El director de Valor, Foto Ruano, Daniel Ruano, ha explicat que les persones han de dur les ulleres homologables abans i després de l'eclipsi total. Només quan tot es fa i fos és quan se podran retirar.
16: De sobte veuran de vespre, veuran ses estrelles, veuran tot, i en aquell moment és pum, tot agafes fora, filtres fora, per això els fotògrafs han d'estar superentrenats de com fer ses fotos amb el procés del filtre posat, i just en aquell moment, pam, llevar filtre per fer tot l'altre.
1: Ruano també ha assegurat que totes les càmeres podran capturar l'esdeveniment sempre que tinguin un filtre solar que s'adapti al seu objectiu, perquè l'eclipsi durarà només uns minuts.
0: I no sé si us heu demanat si l'eclipsi té també repercussions per a la col·lectivitat. Ja us explicam, els humans som éssers socials i el fenomen es viurà com una experiència de cohesió d'identitat. Aquest esdeveniment també ha desfermat l'efecte FOMO, és a dir, la por de perdre's alguna cosa, Carme Moreno.
17: El professor de Sociologia de l'UIB, Francisco González, diu que compartir l'eclipsi a través de les xarxes socials té un component d'individualisme, de voler cercar la millor ubicació, la millor foto, però també diu que hi ha una part de col·lectivitat. Són declaracions a IBT Ràdio.
18: Que, en gran mesura, l'objectiu de moltes persones no és tant la curiositat, com deia abans, científica, sinó més bé aquesta moda de viure experiències, que després se compartiran a les xarxes socials, però jo estic allà, no? Aquesta societat de l'espectacle.
17: El també president de l'Associació de Sociologia de les Balears ha detallat que els humans són éssers socials i rere aquest fenomen d'abast global hi ha cohesió social i emocional.
18: la gent organitza reunions, pràcticament ningú se'n quedarà a casa seva a veure des de la balconada l'eclipsi, sinó que fem aquesta reunió, que és una bona excusa, no? Necessitem aquest sentit de comunió, que significa menjar tots junts, no? Menjar en comú.
17: El sociòleg demana calma a la ciutadania davant el que anomena efervescència col·lectiva per l'eclipsi.
0: Fem ara una petita pausa per agafar una mica de la, però tot d'una tornem.
19: Viu un eclipsi segur. Informa't de les restriccions a la Serra de Tramuntana, platges i molts indrets de les quatre illes. Si el veus des de que teva o allotjament, evita desplaçaments, no acampis sense autorització i no facis foc. A la mar, respecta l'aforament de l'embarcació i no fondegis sobre Posidònia ni els canals de navegació. Prepara ulleres homologades i vigila els més petits. Hi ha molt per protegir. Més informació a eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears. Metsol Públic per impulsar habitatge assequible per la gent d'aquí. El Consell de Mallorca cedeix un solar per fer més de 300 habitatges de protecció pública a Palma. Els terrenys, situats de vora el poliesportiu de Sant Ferran, permetran dur a terme una de les actuacions residencials públiques més grans de l'illa i ampliar l'oferta assequible. Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
20: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: Ja tornem a ser aquí, són les 7 i 23 minuts i han deixat de banda l'eclipsi per informar-vos de que l'aeroport de Palma sobrepassarà la seva capacitat durant més de la meitat dels dies d'aquest mes d'agost. Concretament, està previst que funcioni per damunt dels seus límits durant 18 dies. Des del Sindicat de Treballadors d'Aena alerten que aquesta sobrecàrrega no només es notarà en el trànsit aeri, sinó també a les pistes i en el conjunt de l'operativa de l'aeroport. Una pressió que asseguren serà especialment important entre els senyalers, els treballadors encarregats de guiar i coordinar els moviments dels avions a la plataforma.
1: Les dades queden recollides en un informe d'Eurocontrol, l'organització europea encarregada de coordinar la gestió del trànsit aeri i vetllar per la capacitat i l'eficiència de la xarxa aèria europea. Segons les seves previsions, Sant Joan és l'únic aeroport espanyol que superarà els seus límits de capacitat aquest agost. Ho farà, ho han dit, durant 18 dies, 10 dels quals durant més de 2 hores consecutives. La pressió continuarà al setembre, amb el manco 8 jornades més per damunt de la capacitat prevista. El responsable de Balears de Comissions Obreres del grup AENA, Ramon Carreras, veu amb preocupació l'impacte que pot tenir pel funcionament de l'aeròdrom.
21: Evidentment tindrà repercussions qualsevol augment en el que és operativa i, per tant, en el que són les càrregues de feina. En aquest sentit, nosaltres pensem que és inevitable ja reforçar determinats col·lectius, entre ells els de senyalers.
1: L'organització intergovernamental encarregada de la gestió del trànsit aeri a Europa fixa la capacitat de Sant Joan en 74 vols per hora, dels quals 33 són d'arribades i 40 són de sortida.
0: I no deixen de banda d'Aena perquè Eivissa s'ha reobert la zona de platja d'Escodolà afectada pel vessament d'aigües fecals de la depuradora de l'aeroport. L'Ajuntament ha demanat precisament a Aena que rectifiqui la situació i ha destacat que es podria tractar d'un greu delicte ambiental. Les darreres analítiques han confirmat que la qualitat de l'aigua es troba dins dels valors permesos i el consistori ha reobert el tram tancat. S'hi va prohibir el bany fa 4 dies, coincidint amb la denúncia de diferents associacions que l'aigua de la depuradora de l'aeroport vessava el parc natural, superava de 7 vegades els límits permesos de matèria fecal.
1: L'Ajuntament ha demanat a Aena que rectifiqui la situació. Felicia Bocuas, la regidora de Medi Ambient, Sostenibilitat i Litoral de Sant Josep.
22: Hemos tomado cartas en asunto y hemos pasado una carta a Aena informando de lo que está pasando y rectificar y pidiéndole que rectifiquen la situación.
1: Bocuas ha assegurat també que es podria estar davant d'un delicte mediambiental greu.
22: Evidentemente, es un delito muy grave, es un delito muy grave porque, os repito, las analíticas eran bastante preocupantes y claro, en una zona tan sensible.
1: AENA ha enviat un comunicat en què assegura que està prevista una inversió per ampliar la depuradora i que el torrent pel qual arriba l'aigua a la platja és al costat d'altres instal·lacions que no són de l'aeroport, que també podrien originar vessaments. El consistori, per la seva banda, ha assegurat que es farà un seguiment de la qualitat de les aigües de bany durant les properes setmanes.
0: I encara un altre punt, perquè el preu de la llet cau un 1,3% a Balears i Unió de Agricultors i Ramaders alerten d'aquesta situació crítica. Tot això en un context econòmic que torna a amenaçar la continuïtat de moltes granges, marcat per l'increment continu dels costos, com el gasoil, i uns preus de cada vegada més baixos percebuts per a la llet.
1: El preu mitjà estatal, segons les últimes dades del Ministeri d'Agricultura, es va situar en 0,46 euros al litre continu ante la tendència descendent que arrossega des de desembre de l'any 2025. Així, el preu ha disminuït cada mes fins a acumular una caiguda d'entorn del 14% al mes de juny. L'organització agrària recorda que aquesta tendència descendent en el preu de la llet se suma també la caiguda en el preu de la carn de boví. També els preus dels farratges i la palla es troben a preus un 35% superiors als registrats al gener.
20: La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: I encetar amb la crònica negra la mort d'un home avui a la platja de Llevant, a Formentera. Se sospita que podria haver estat un ofegament.
1: Els fets han ocorregut al migdia quan un banyista ha intentat auxiliar-lo i també ha hagut de ser rescatat. Els socorristes del Consell han tret la víctima de la mà i li han practicat maniobres de reanimació, però no ha estat possible salvar-li la vida. La Guàrdia Civil investigarà les circumstàncies de la mort.
0: I encara la Guàrdia Civil també ha interceptat a l'aeroport d'Eivissa un viatger de 31 anys que amagava en l'equipatge un total de 2.100 paquets de tabac. La mercaderia estaria valorada en 12.600 euros. L'home està acusat de contraband, ja que duia els 210 cartons sense els precintes fiscals obligatoris.
1: El seu vol procedia d'Istanbul via Madrid. La multa per contraband de tabac triplica el valor d'aquesta droga legal, fet per al qual, en aquest cas, podrien superar els 36.000 euros.
0: També la Benemèrita ha detingut un home de 26 anys al municipi Vicent de Sant Antoni per un presumpte delicte de tràfic de drogues, desobediència greu i conducció temerària.
1: Els fets varen passar dissabte quan l'home es va escapar en un control policial. Després d'un seguiment va acabar col·lidint en quatre vehicles i una persona va resultar ferida lleus. Els agents varen comprovar que el detingut transportava grans quantitats d'òxid nitrós, també conegut com el gas del riure. Tot això al maleter.
0: I encara un darrer apunt, perquè l'illa Gran de les Pitiuses, la Guàrdia Civil ha detingut un membre d'un grup criminal especialitzat en tràfic de drogues.
1: El detingut, que estava fugat des del passat mes de desembre, se l'acusa d'un delicte de tràfic de drogues.
20: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: Heu escoltat, han tocat les 7:30 i a poc més de 24 hores de l'eclipsi, les Balears ultimen un ampli dispositiu de seguretat, tot per garantir que es pugui gaudir de l'espectacle en seny i sense riscos.
1: La presidenta del govern, Marga Proens, recorda als ciutadans que el govern ha activat el pla d'emergències amb milers d'efectius mobilitzats i zones d'observació oficial arreu de les illes.
2: Saben que hem habilitat en 9 punts d'observació segura, molt important, fer ús de les ulleres homologades, molta precaució en la població infantil.
0: I l'aeroport de Palma superarà la seva capacitat durant 18 dies aquest agost, segons Eurocontrol.
1: L'organització europea encarregada de coordinar la gestió del trànsit aeri vetllar per l'eficiència alerta de la sobrecàrrega i el sindicat de treballadors d'AENA avisa que repercutirà en el conjunt de l'operativa de l'aeroport. Ramon Carreras és el responsable de Comissions Obreres del grup AENA Balears.
21: Evidentment tindrà repercussions qualsevol augment en l'operativa i, per tant, el que són les càrregues de feina. En aquest sentit, nosaltres pensem que és inevitable ja reforçar determinats col·lectius, entre ells els de senyalers.
0: I la Unió de Pagesos alerta de la situació crítica del sector lleter per la caiguda del preu d'aquest ingredient.
1: Cau un 1,3% a les Balears, tot això en un context econòmic que torna a amenaçar la continuïtat de moltes granges, marcat per l'increment continu dels costos.
0: I un home ha mort ofegat a la platja de Llevant a Formentera.
1: Els socorristes no han pogut fer res per salvar-li la vida a la Guàrdia Civil, investigar el cas.
0: I noves arribades d'embarcacions a les costes de les Balears. 60 persones han arribat a Formentera a bord de 3 embarcacions.
1: La darrera s'ha interceptat aquest migdia al sud de l'illa i les altres dues prop de la Mola. Totes les persones són d'origen magrebí.
0: I Eivissa s'ha reobert a la zona de platja d'Escodolà, afectada pel vessament d'aigües fecals de la depuradora de l'aeroport.
1: L'Ajuntament ha demanat a Aena que rectifiqui la situació i ha destacat que es podria tractar d'un greu delicte ambiental. Felicia Bocú és la regidora de Medi Ambient.
22: Hemos pasado una carta a Aena informando de lo que está pasando y rectificar y pidiéndole que rectifiquen la situación. Y, por supuesto, hemos informado también al Parque Natural, que tiene que estar informado, que ellos ya también estaban, me consta que estaban sobre este asunto, y al Gobierno Balear, a la Conselleria de Espacios Protegidos.
0: La Fiscalia de les Illes Balears investiga Pedro Bestard pel suposat ús fraudulent dels cotxes oficials sense retolar, tot per usos privats.
1: Han obert diligències a l'alt càrrec de Vox al Consell de Mallorca per malversació arran d'una denúncia del grup socialista.
0: I la xifra oficial de morts per terratrèmol a Colòmbia se situa en 240. Hi ha 164 espanyols desapareguts.
1: El país ha decretat l'estat d'emergència i l'exèrcit s'ha desplegat a més de 200 especialistes. Tot això mentre la comunitat internacional comença a enviar ajuda urgent. És el cas de la comunitat colombiana d'Eivissa i Formentera. David Jiménez és el president de l'associació.
3: Impresionante todas las imágenes que estamos viendo, que nos envían desde nuestro país. Y ahora con la intención de ayudar de alguna forma, estamos intentando, sin apresurarnos, de organizar un evento para recaudar fondos con todas las entidades respectivas.
0: I ara, els esports.

0: Informatiu Vespre. Esports.
1: I ja és aquí en nosaltres Xisco Ribas per explicar que el nou fitxatge pollensí, Josep Cerdà, ha fet el primer entrenament com a jugador del Real Mallorca. Bon vespre.
2: Bon vespre. El conjunt mallorquinista ha encetat avui matí la primera setmana de Lliga amb una sessió a Son Bibiloni, pensant ja en el partit de dissabte contra el Real Valladolid. Avui s'ha estrenat la darrera incorporació, Josep Cerdà, que s'ha exercitat per primera vegada a la resta de la plantilla del Mallorca. També s'han incorporat a l'entrenament Arnau Puigmal i Dani Luna, i d'altra banda, Calumbà, que continua lesionat i es perdrà de fer l'inici de Lliga, i Johan Mojica, que s'ha fet proves mèdiques protocolàries i sembla que fitxarà pel Getafe, no han entrenat amb el grup. A més, el club ha presentat avui un nou patrocinador i just allà Josep Cerdà ha fet les seves primeres declaracions com a jugador del Mallorca.
3: També crec que l'objectiu del Mallorca és tornar a primera i hem de fer feina per aconseguir-ho, sigui com sigui. És veritat que segona és molt difícil, l'any passat jo ja hi vaig estar, però ja t'ho dic, ha de ser l'objectiu i ho hem d'intentar aconseguir.
2: El pollensí s'ha mostrat molt feliç i ha explicat també com va ser el seu fitxatge.
3: No, ha sido, la verdad, un mercado un poco movidito, porque es verdad que el Mallorca me estaba trasladando ofertas, el Andorra al principio no aceptaba, y nada, yo la verdad me he puesto también un poco en manos de la gente y le he transmitido esa ilusión de venir aquí y muy contento de que se haya dado.
2: A l'acte també ha assistit el capità Sergi Darder, que ha parlat del seu nou company.
4: El míster el volia de fa estona, tenia clar el perfil de jugador que era, crec que encaixa molt dins la manera d'entendre el futbol que té en Lluís. Jo també, bueno, m'agrada molt el futbol, ja ho sabeu, i l'he pogut seguir, sé que és un jugador que mos donarà molt, que és un perfil de jugador que, bueno, que en el meu perfil també, egoístament xerrant, encaixa molt, així que estic segur que en sos 3, 4, 5 millors que jugarem cada partit perquè al míster li agrada, encaixarà i serà molt fàcil per a l'adaptació.
2: I el cap de negocis del Mallorca, Alfonso Díaz, ha celebrat la xifra d'abonaments, un total de 20.253 socis, superant així el rècord històric del club a la segona divisió. A més, Alfonso Díaz ha reconegut que la direcció esportiva continua fent feina per incorporar algun jugador més.
5: Ya sabéis que nunca hablamos de jugadores, de posibles jugadores, de contratos, etc. La dirección deportiva está trabajando, ya dijimos y también dijo Pablo, bueno, pues que alguna incorporación habrá y bueno, pues hay que esperar a ver qué ocurre en los próximos días.
2: I precisament tot apunta que Adrián Lisso serà el pròxim a arribar a Somos. L'extrem del Saragossa arribaria en forma de cessió en compra obligatòria i firmaria amb el Mallorca un contracte de 5 temporades, aquesta primera a préstec. A més, el conjunt aragonès es reservarà entre el 20 i el 30% dels drets del jugador. Seguim amb més apunts en futbol. Continuem a la segona divisió perquè el jugador del Mallorca, Javier Olaizola, cedit ara a l'Eldense, ha jugat mitja part a l'amistós disputat contra el Cartagena amb victòria per 3-0. I el Cádiz, també de la segona divisió, ha canviat d'entrenador. Albert Celades és el nou tècnic del conjunt andalús després que avui matí Imanol Idiáquez fos destituït a 4 dies del debut en Lliga. I un altre punt pel que fa a la segona federació, perquè la penya esportiva ha fitxat el defensa central Manuel Antonio Cabrera, més conegut com Pelón, procedent del Melilla. En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal ja coneix els horaris definitius del primer títol en joc. La semifinal de la Supercopa d'Espanya contra l'El Pozo Murcia es jugarà el dissabte 5 de setembre a la 1:30 del migdia, una competició que es disputarà al Palau Blaugrana i que serà la primera oportunitat per als d'Antonio Vadillo de guanyar un títol aquesta nova temporada. L'altra semifinal la disputaran Barça i Jaén el mateix dia a les 4:15 de l'hora baixa. Els guanyadors d'ambdues eliminatòries s'enfrontaran a la final l'endemà, el diumenge dia 6 de setembre, quan falti un quart per a les 7, i per aquest motiu el Palma Futsal continua preparant-se amb la pretemporada. El conjunt mallorquí disputarà divendres a les 9 del vespre el primer amistós, el trofeu Ciutat de Manacor Memorial Miquel Jaume, contra l'Sporting de Portugal. Un enfrontament que podreu veure i seguir per IB3 Televisió. Parlem ara de bàsquet, perquè la primera FEP, el Palmer, ha fitxat el base Guy Hartmann. L'israelià, amb passaport espanyol, ha destacat a Alemanya amb el Lok Bernau i l'Alba Berlín. D'altra banda, el club ha iniciat la seva campanya de socis per al proper curs sota el lema Junts, sempre junts, amb uns preus que van dels 70 als 120 euros. Un altre punt en bàsquet, perquè Juana Camilion ha estat convocada a la selecció espanyola per a jugar el 3x3 Women's Series Sibris aquest cap de setmana a l'Azerbaijan. La mallorquina, d'origen argentí i jugadora de l'Espai Girona, compartirà equip amb Blanca Millán, Cecília Muate i Elena Rodríguez.

0: A l'europeu de natació que es disputa a París, Estela Tonrad s'ha quedat a 42 centèsimes del podi als 200 metres escana. La mallorquina ha finalitzat cinquena d'Europa, ha lluitat fins al final i ha arribat a 2 segons i 92 centèsimes de la guanyadora, la britànica Katie Shanahan. I un altre mallorquí, Hugo González, s'acaba de classificar per a la final del 200 metres escana. Hugo ha marcat el setè millor temps a les semifinals a 1 segon i 35 centèsimes del podi i a 3 segons i 45 centèsimes del guanyador, l'hongarès Hubert Kos. En vol avui ha arrencat la regata Illes Balears Clàssic al Club de Mar de Palma, la primera cita del calendari a les Balears de les grans competicions de vela clàssica amb 39 embarcacions inscrites i que finalitzarà el 15 d'agost a la Badia de Palma. I la Copa del Rei ens ha deixat una campiona, Maria Bové, que en l'embarcació baleària ha aconseguit el títol per quarta vegada. Bové, precisament, ha passat avui pels micròfons d'aquesta casa.
1: Pues jo crec que aquesta edició és la més tranquil·la que hem tingut de totes i ho hem agraït moltíssim perquè hem pogut arribar a les finals amb bastant avantatge en quant a punts i jo crec que ens ha deixat afrontar les finals supertranquil·les.
0: I acabam amb piragüisme. Tres medalles d'or posen el punt final a una gran temporada per als joves palistes del Club Marítim de Mahó al Campionat d'Espanya. Claudia Cuc i Marcos Pons són dos dels joves palistes que han aconseguit una de les tres medalles d'or d'aquest campionat.
2: I de fins aquí els esports. Gràcies, Xisco. Ens tornem a trobar demà. Ara fem una petita pausa i tot d'una tornem.
3: IB3 dona una mà al Club Vidalba, perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
4: Més sòl públic per impulsar habitatge assequible per a la gent d'aquí. El Consell de Mallorca s'ha de juntar per fer més de 300 habitatges de protecció pública a Palma només per a ciutadans en 15 anys de residència. Els terrenys, situats de vora el poliesportiu de Sant Ferran, permetran dur a terme una de les actuacions residencials públiques més grans de l'illa i ampliar l'oferta assequible. Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
5: Escoltau l'informatiu vespre, el resum de la jornada a IB3 Ràdio.

0: 7:43 i malauradament començam amb la xifra oficial de morts pel terratrèmol a Colòmbia, que se situa en 240. El país ha decretat l'estat d'emergència i l'exèrcit s'ha desplegat amb més de 200 especialistes, mentre la comunitat internacional comença a enviar ajuda urgent. En aquesta hora, el govern d'Espanya confirma 164 compatriotes desapareguts i que han mort. El sisme va tenir l'epicentre a la localitat de Xocó, amb una intensitat de 7.4 a l'escala de Richter, el terratrèmol més greu del segle al país.
1: Els equips d'emergència fan feina contra rellotge per trobar supervivents davant les tones de ciment i formigó amb milers d'edificis i habitatges destrossats. De moment, tenia el Consolat d'Espanya a Bogotà i l'Ambaixada de Colòmbia a Espanya han confirmat cap víctima espanyola, però sí 164 desapareguts, segons el darrer balanç del Ministeri d'Afers Exteriors. Així ho ha confirmat el ministre José Manuel Álvarez, qui demana als afectats que es posin en contacte amb les autoritats per tenir informació sobre familiars i amics.
2: Que se pongan en contacto con nosotros. No tenemos en estos momentos constancia de ningún español ni fallecido ni herido, ninguna víctima en el terremoto en Colombia. Y, por supuesto, la ayuda de la Agencia Española de Cooperación está totalmente a disposición de las necesidades que pueda tener el pueblo hermano de Colombia.
1: Els més de 40.000 colombians que viuen a les Balears estan consternats i segueixen minut a minut totes les notícies que arriben. De fet, bona part d'ells són d'algunes de les ciutats més afectades. És el cas de Norbey Andrade, colombià resident a les Illes, que ha explicat a IB3 Ràdio la dificultat de rescatar persones en els moments inicials per manca de mitjans.
3: Es relativamente fuerte lo que vimos rescatando gente como se dice con las manos, con las uñas, y porque los servicios de socorro o la maquinaria que realmente se necesita para esto en el momento no llega, ¿no?
1: Fins ara s'han mobilitzat un 200 efectius de rescat de l'exèrcit colombià que treballen en drons, càmeres tèrmiques i sensors de moviment. El president colombià, Abelardo de las Priella, així ho ha explicat des del lloc de comandament unificat.
4: Desde el principio de este día y desde que...

0: nuestro país. Y ahora con la intención de ayudar de alguna forma, estamos intentando, sin apresurarnos, de organizar un evento para recaudar fondos con todas las entidades respectivas, concernientes, pertinentes de aquí de la isla, ayuntamientos, a fin de hacer algo bueno, eficaz, con toda la transparencia que indique que podamos llevar todos esos recursos al destino final.
1: També les principals organitzacions humanitàries han començat a desplegar els seus dispositius d'emergència a Colòmbia després del terratrèmol. I més qüestions, perquè la companyia Europa, més qüestions relatives a Colòmbia, ofereix canvi de bitllet gratuït en vols al país en connexió domèstica.
2: L'aerolínia amb seu social a Mallorca ha flexibilitat les condicions de canvi per als bitllets emesos fins al 10 d'agost amb dates de vol entre el 10 i el 17 d'agost davant les afectacions en diversos aeroports de Colòmbia.
3: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
1: I a la plana política, la Fiscalia de les Illes investiga el vicepresident segon del Consell de Mallorca, Pedro Bestart, pel suposat ús fraudulent dels cotxes sense retolar de la institució insular.
2: El Ministeri Públic ha obert diligències a l'alt càrrec de Vox per malversació després de la denúncia presentada pel grup socialista en el Consell de Mallorca.
1: D'altra banda, el Consell de Mallorca ha rebut quasi 900 sol·licituds per a les ajudes a l'autonomia de la gent gran. Es tracta d'un 31% més que l'any passat.
2: És la xifra més alta registrada fins ara i compta amb una dotació de 375.000 euros per la compra d'audífons, ulleres, pròtesis dentals o cadires de rodes.

0: I a les 7:48 encetam la plana nacional i internacional a Ceuta, on centenars de persones romanen després d'haver-hi entrat de manera irregular i massiva els darrers dies de juliol. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, assegura que totes aquestes persones acabaran sent retornades al Marroc.
1: Y sobre los plazos de devolución, evidentemente hay sentencias judiciales, la legislación española que hay que cumplir y que hay que respetar, pero la voluntad, evidentemente, es que Ceuta recupere su normalidad lo antes posible. Y la voluntad, por el otro lado, por el lado de Marruecos, que ha quedado constatada desde las primeras horas en las que se hicieron devoluciones, y ayer lo volvió a reiterar su ministro de Justicia, es que todos ellos regresen lo antes posible y que Ceuta pueda recuperar su normalidad previa a la entrada lo antes posible.
0: Més qüestions, perquè la Policia Nacional ha detingut a Marbella un home de 59 anys després de confessar que havia matat la seva parella, una dona de 35. Els agents varen trobar la víctima sense vida al domicili que compartien amb diverses ferides d'arma blanca.
2: El cas, però, de l'assassinat d'aquesta dona trans s'investiga judicialment com un episodi de violència domèstica i no de violència de gènere. Segons fonts policials, la víctima no havia modificat la menció de sexe al registre civil i, per tant, legalment, no constava com a dona en el moment del crim. Aquesta circumstància determina, d'acord amb la legislació actual, la competència judicial que assumeix el cas. La investigació continua oberta per aclarir les circumstàncies de l'assassinat. El 016 és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència masclista. No deixa rastre i s'ha d'esborrar de l'historial de trucades.
3: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.

I en aquest temps que normalment dedicam a la cultura, hores abans que ho expliquem tot i més en una programació especial, volen saber com ha tractat, a qui ha inspirat aquest fenomen astronòmic al cinema, a la música, a la literatura. N'han fet una espipellada en aquest reportatge de Bernat Nadal i Sandra Martínez.

0: Sol, la Lluna i la Terra, el ritme d'Així parla Zaratustra, una imatge magnètica fascinant des que la humanitat existeix. I no ho diem per dir. El 3340 abans de Crist, l'enfosquiment inesperat del cel va inspirar un artista del Neolític que en va deixar constància a un megàlit d'Irlanda. I del 2001 a un altre clàssic, Ben-Hur, que segueix la història de Crist durant tota la pel·lícula i que, esclar, recull el moment de la mort del fill de Déu quan, segons les escriptures, el terra va tremolar, van aparèixer les tenebres i el sol es va enfosquir, tot davant dels ulls estorats de Charlton Heston.
1: A poco de alzar lo clavado en la cruz, le oí exclamar, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
2: También entonces.
1: También.
0: Però parlant de Jesús, d'eclipsis i de pel·lícules, està clar que Ben-Hur és inqüestionable, però si hem de ser justos, Barrabàs, de Richard Fleischer, amb Anthony Quinn, té un punt insuperable. El director es va encaparrotar a rodar durant l'eclipsi total solar del 15 de febrer del 1961 i això va implicar una planificació mil·limètrica i un resultat espectacular. Virginia Woolf va immortalitzar l'eclipsi del 1927 als seus diaris, també un assaig. Stephen King seria també testimoni d'un eclipsi total quan tenia 15 anys i aquella forta impressió l'inspiraria anys més tard per una de les seves obres terrorífiques, Dolores Claiborne, a qui posaria rostre al cinema Kathy Bates, perquè ja se sap que la foscor és plena d'ombres.
3: ¿Hay alguien aquí con nosotras?
4: Aquello de lo que no te despides se queda contigo.
0: La foscor posa en marxa uns temors ancestrals, allò que passa al cel, diuen, pensaven, passa també a la Terra, i tot plegat va inspirar Paco Plaza per la seva pel·lícula Verònica, una ouija just després de l'eclipsi del 1991 que va acabar amb la mort d'un adolescent a Madrid en el primer cas policial de l'Estat documentant fenòmens paranormals. Però els eclipsis també han salvat més d'una vida a la ficció, a l'Apocalipto de Mel Gibson, al Yankee a la cort del rei Artús de Mark Twain i, esclar, a Tintín i els seus amics al Temple del Sol.
5: Oh, tu, sol poderós!
6: Silenci, gos! Amb quin dret goses adreçar-te al sol?
5: Oh, sublim Pachacamac! Si no vols aquest sacrifici, tapa amb un vel davant de tots la teva faç radiant.
7: Pobret Tintín, ha perdut el cap. Mil milions de llamps i trons, què passa aquí?
8: No cal que s'alarmi, capità. Només és un eclipsi, res més. Un eclipsi i prou.
0: Els eclipsis a les pel·lícules, a les cançons de Pink Floyd, de Bonnie Tyler, passant per Antònia Font... I també a la pintura, a Frida Kahlo, per exemple, feu un dels seus autorretrats després de veure'n un. Els eclipsis han inspirat artistes i han aturat guerres. És el que ens va deixar escrit Heròdot el 585 abans de Crist a l'Àsia Menor. També el llibre dels fets de Jaume I ens recull el fenomen del 3 de juny del 1239, quan la lluna tapà tot el sol i hom podia veure molt bé 7 esteles en el cel. I parlant de notaris de la realitat... El Simpson, perquè, és clar, Springfield un dia també es va amagar el sol.
9: Hoy Springfield experimentará un raro eclipse total de sol. Un eclipse solar es como una mujer amamantando en un restaurante. Es gratis, es hermoso, pero en ninguna circunstancia hay que mirar.
0: Ara les xarxes socials faran universal i immediat el fenomen, però fa 121 anys, el 30 d'agost del 1905, la darrera vegada que això va passar a les Balears, eren els diaris els que n'informaren l'endemà. Tant l'Almudaina, que és el precedent del diari de Mallorca, com l'Última Hora, parlaven de les expedicions científiques internacionals que seguiren el fenomen des de, per exemple, el Velòdrom de Son Espanyolet o el Gran Hotel, i fins i tot destaquen una comissió dels pares jesuïtes convidats pel bisbe. Científics i curiosos, milers de persones, no sabem, i probablement no amb ulleres homologades, que es deixaran fascinar per un moment tan solemne com fugaç i que ja sabem com acaba, amb la victòria del sol. Una vegada més, la història es repeteix.

0: jove eivissenca que ha guanyat la darrera edició de certamen Cinebase de la prestigiosa Escola Superior de Cinema de Catalunya, l'ESCAC. Alberto Ferrer, aquesta jove competia amb més de 200 aspirants amb un curt que ha rodat al Japó.
1: A Hana Oyama Sánchez li encanta el cinema.
2: Em vaig adonar que era el que m'agradava fer i doncs no he parat.
1: Així que si ha de presentar un treball de biologia, entrega un curtmetratge. O en fa un altre per mostrar l'anglès que ha après aquest curs.
3: We didn't know where he came from and what his intentions were.
1: Així que aquest estiu està encantada amb les dues setmanes que passaran dinsant-se al món del setè art a un dels centres més prestigiosos de tot l'estat, l'ESCAC, encara que Nahana l'acaba de descobrir.
2: Però ara que m'ha adonat que és una escola de bastant prestigi, doncs que és una molt bona oportunitat per a conèixer gent que té la mateixa passió que jo.
1: Competia amb Heikosen, una història sobre realitats paral·leles.
2: Quatre nens de l'escola secundària que comencen a viatjar inconscientment per realitats paral·leles i doncs tot allò els porta a la confusió, al no saber on estan, quan estan, amb qui estan.
4: Yukira!
1: És amb el que ha guanyat el Cinebase en la categoria de l'alumnat de tercer i quart d'ESO, el curs que acaba de completar.
2: Primer vull fer batxillerat d'arts. No m'agrada estudiar i m'agrada l'art en si, així que crec que m'ho passaré molt bé.
1: I després, encara no ho sap, però segur que estarà vinculat al que més li agrada, l'art i el món audiovisual.
2: Vull anar a la universitat més que per estudiar, per l'experiència en general.
0: I anit, el Castell de Bellver acollirà la tercera edició de la Gala de Dansa de Ballarins Mallorquins, molt d'ells en trajectòria en companyies de prestigi internacional, una iniciativa impulsada per la directora de la Gala, Francesca Busquets.
5: Aquesta idea neix de l'amor primer que tenim cap a la dansa, que això crec que és el més important.
6: I és molt guapo trobar-te gent que té les teves mateixes situacions, però que no lo coneixes i que és de ses illes i que està visquent a fora i ha viscut a fora i contar-nos les experiències ajuda molt.
0: Hem escoltat Busquets i també la ballarina Mar Bestart. Enguany, com a novetat, s'introduiran també peces de dansa contemporània en una ballada on ja fa dies que s'hi ha penjat el cartell de No hi ha entrades.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix. Qualitat i bons consells, confiança i dedicació. Portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.
1: Un quant és de bon exemple? Fes-li veure que m'esment, i tot serà omnibulat, que passa sense mal temps. Ses dones volen això. Si els hi anaven molt de precs, cor que vols, cor que desitges, en sortiu més malament. Com més disgust els hi donen, més vos estimen després. I sobretot, gelosia. Així s'amor més s'encén. De jou, que em duguin els bous, jo vull ser independent. Que ho sentiu? Bata aquí sa música que mana s'ajuntament. I toca signe de riego per animar cada mes. Vinga, mullera, que és hora. Ens casat, ja ho veurem. Aquí no em volen, millor. Enmig d'esplai falta gent. Tot l'amor!

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més, no te pensis. Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Wow.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

partida es que le pongo.

0: Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.
1: Espejito, espejito mágico, porque el amor a veces va de la mano del odio. Y solo creas pinos.
2: Y yo saqué de todo el mío, entre sábanas de holanda, que nadie me lo despierte, que tranquilo sueño descansa, y Dios escuche tu plegaria, y la del resto de tanta y tanta gente, que el destino sea culpable.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Estar. Radio Horda. Radio Horda. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

L'Ajuntament d'Horta i Ràdio Horta Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radiohorta.cat.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Nadie.
1: Vull una llimona natural per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer